0: moltes curiositats de les plantes, dels vegetals, del que vulgueu, i expliqueu i parleu amb la Gemma Urrea, que és la conservadora del Jardí Botànic de Barcelona. Mm. Va, em sembla que ja tenim trucada.
1: Es diu que parli al millor de l'altre.